A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar

una tambolica i guarda el teu encant, ets massa esprimejada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec

conjugar. Arribaré a estimar-te i aquells sectors durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no la cediré per tota una fortuna. Fa temps

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Este tema se lo quiero dedicar a mi

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: Un, dos, tres, i...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: 深尺度。
1: 你的关注在可能是更加多。Oi, com anem? Som en Tomeu Penya i vull enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo, l'escolt. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 17 d'agost, un dilluns en què parlam de l'ús dels doblers en efectius que baixa a l'hora de pagar les botigues físiques. Segons el Banc d'Espanya, ha davallat 2 punts en un any, però, tot i això, encara és el mètode més utilitzat entre els consumidors. El 2025, gairebé el 60% dels clients varen optar per comprar als establiments físics en metàl·lic, una xifra que per al president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, és una mica inferior a les Balears. Mora assegura que els pagaments en targeta repercuteixen en els establiments i de retruc també a la butxaca dels ciutadans.
2: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
1: Tot donar en ampliar amb les dades, abans, però, repassar amb els titulars del dia. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més habitatges per damunt del 1 milió d'euros.
3: Per davant només hi ha Màlaga i Madrid, segons les dades del portal Idealista. El president del Col·legi d'Agents Immobiliaris, José Miguel Artieda, però, adverteix que a les Illes una casa d'un 1 milió d'euros ja no es considera de luxe.
4: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, que és d'un 1,5 milió a 3, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros.
1: I 500 persones moren cada any a les Balears per mort de la resistència als antibiòtics.
3: Són sobretot pacients amb patologies de base com càncer, malalties respiratòries o immunodepressió. El cap del Servei de Microbiologia de Son Espases, Antonio Oliver, apunta a la prevenció i a les teràpies personalitzades com a estratègies per combatre aquesta pandèmia.
5: Pues el evitar la transmissió de bacteris resistentes, pues com usar los antibióticos lo mejor posible, y otra, contener la transmissió de las infecciones, pues aplicando medidas de contención, de, por ejemplo, aislamiento, para evitar que se transmitan a otros pacientes.
1: I nova desaparició d'una embarcació amb 26 persones migrants a bord que es dirigien cap a les Balears.
3: L'organització Alarm Phone assegura que la barca va partir de les costes d'Algèria i que de moment no se'n té cap notícia. És la segona embarcació desapareguda només uns dies a la ruta entre Algèria i les Balears.
1: Tot mentre la crisi migratòria a Ceuta centra l'agenda política estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dirigirà avui una reunió telemàtica de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma.
3: I participarà en alguns dels ministres del seu gabinet. Això passa després que d'haver 200 migrants fessin una protesta espontània a la platja de Ceuta per demanar asil a Espanya. I tot just quan l'executiu central ha negat també el col·lapse del servei sanitari per l'atenció a les milers de persones que van travessar la frontera a finals de juliol.
1: I els incendis que cremen la península han deixat la primera víctima mortal.
3: Un agent de la Unitat Militar d'Emergències ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos, a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat.
1: I avui en aquest informatiu matí faran balanç també de l'estat de les reserves hídriques de les Balears.
3: A les 8:30 en parlarem amb el

0: pitiuses d'aquest Bolos Punta quedaran entre els 34 i els 36.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades. Aquest matí de dilluns baixa l'ús de doblers en efectiu a l'hora de pagar a les botigues. Segons el Banc d'Espanya, la seva utilització ha davallat 2 punts en un any, però, tot i això, encara és el mètode més utilitzat entre els consumidors.
1: El 2025, gairebé el 60% dels clients varen optar per comprar els establiments físics en metàl·lic. El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assegura que els pagaments en targeta repercuteixen en els establiments i de retruc en els ciutadans.
2: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
1: Els negocis més petits són els que tenen menys capacitat de negociació de les comissions amb les entitats bancàries.
0: I el director general de Recursos, Hídric Joan Calafat, fa una crida a moderar el consum d'aigua, en especial a les zones més afectades per la sequera, com el Migjorn i el Pla de Mallorca.
1: Aquestes illes on més han davallat les reserves hídriques ho han fet 7 punts el mes de juliol, si ho comparam amb el mes anterior, amb el juny. A Eivissa cauen 5 punts i a Menorca 4. El nivell global se situa en el 39%. Són declaracions de Calafat fa uns minuts a l'informatiu Matí.
3: Tenim ara dues unitats que encara se troben bastant bé, que responen a aquestes pluges, que és la tramuntana, i després ja veiem que tenim els problemes de sempre, les zones d'esplà, les zones del migjorn, i ara toca espitjar una miqueta més amb aquesta responsabilitat per contenir aquesta situació.
0: I d'aquí uns minuts als cellers de la indicació geogràfica Vida la Terra Mallorca fan un primer balanç de la barama d'enguany. Ho faran les vinyes de Vidal Serra, Santa Eugènia. Allà s'hi troba el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís, que t'han avançat.
4: Bon dia, idò aquí a la zona de Reguer, una de les explotacions del celler Vidal Serra. Ara mateix estem envoltats de ceps, on podem veure el fruit de raïm madur de color morat, i és que, com bé ha explicat el seu propietari, Josep Vidal, la campanya de brama s'ha avançat i, de moment, diu, s'està desenvolupant positivament amb la previsió de fer les xifres de l'any passat amb unes 100 tones de raïm i 12.000 botelles de vi. El president de la Indicació Geogràfica Protegida Vida la Terra Mallorca, Mateu Morro, ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí com les varietats de raïm autòctones responen encara millor les elevades temperatures de l'estiu, tot i que no estan exemptes de les afectacions d'aquesta forta calor.
5: Les varietats autòctones són varietats que han estat seleccionades al llarg de generacions per nostres viticultors i estan molt ben adequades a les nostres condicions de territori i de clima. D'altra banda, segons les nostres dades, cada vegada tenen una superfície major i podien dir que són clarament majoritàries a nivell de barema.
4: I en aquesta explotació a Santa Maria del Celler Vidal Serra esperen acabar la barema més o manco el pròxim 15 de setembre.
0: Gràcies, Lluís. I aquesta matinada, quan faltava un quart per la una, s'han interceptat 27 persones migrants a la línia de costa, a la zona d'Escaló de Formentera.
1: Delegació del govern informa que hi han intervengut la Guàrdia Civil, la Pitiusa del Sud i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. Amb aquests són ja més de 4.500 les persones que han arribat a les Balears per via marítima de manera irregular enguany.
0: Tot mentre la crisi migratòria a Ceuta centra l'agenda política estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dirigirà una reunió telemàtica que està previst que comenci ara de coordinació sobre la situació a la ciutat autònoma.
1: Això passa després que de més 200 migrants fessin una protesta espontània a la platja de Ceuta. Passa per demanar asil a Espanya.
0: Arribam a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia Avui amb Marta Garau. Que passeu un bon dilluns.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no puedo. Me gusta, me gusta.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Pertar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Aquesta matinada ha estat interceptada una embarcació amb 27 persones migrants a bord a la zona d'Escaló, a Formentera. Amb aquestes són més de 4.500 les persones que han arribat a les Balears per via marítima de manera irregular enguany. I les migracions són també notícia en l'àmbit estatal. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, presideix en aquesta hora una reunió telemàtica de coordinació sobre la crisi humanitària a Ceuta amb 7 dels seus ministres. La titular de Sanitat, Mònica García, assegura que és urgent donar aixopluc a les persones migrants que continuen encara a la ciutat autònoma per tal de garantir la salubritat i evitar brots.
2: Així ho ha explicat en una entrevista al programa La Hora de Televisió Espanyola. L'objectiu principal en aquests moments, diu, és poder fer seguiment de cada cas, tot i que descarta parlar de col·lapse sanitari. García nega que els hospitals de la ciutat autònoma estiguin saturats i afirma que el govern saudí ha posat a disposició més naus i dutxes per donar atenció a les persones migrants.
3: La mayor urgencia ahora mismo en términos de salud es esta, albergar a la gente, que la gente tenga techo y que podamos nosotros pues no solamente darles condiciones de salubridad, sino además poder hacer esas investigaciones epidemiológicas que son fundamentales para que no tengamos en un futuro y podamos prevenir cualquier tipo de brote epidémico o cualquier tipo de brote de infeccioso, ¿no?
1: Més coses. Les reserves turístiques cap a les Balears han crescut en els darrers 7 dies un 36,3% respecte al mateix període de 2025 i un 3,8% si ho comparam amb la setmana anterior. Són xifres publicades avui per la plataforma de reserves Travelgate.
2: Les Balears es mantenen com la tercera destinació més demandada de l'Estat i concentren el 16,1% de totes les reserves de l'última setmana per darrere de Catalunya i Andalusia. Un 20% de les reserves d'aquesta última setmana s'ha fet entre un i dos mesos d'antelació respecte al moment de les vacances i un 12,7% se situen a la categoria de l'últim segon, que són les realitzades 24 hores abans o al mateix dia que comença el viatge.
1: I en aquest context, el govern fa una nova crida a moderar el consum d'aigua. Ho fa especialment a les zones més afectades per la sequera, que en aquest cas són el Migjorn i el Pla de Mallorca.
2: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, ha alertat que les reserves hídriques a les Balears van davallar 6 punts al mes de juliol i es van situar en el 39%. Calafat ha explicat que el futur de la gestió hídrica a les Balears passa per la dessalinització per evitar sobreexplotar els aqüífers.
4: Necessitam aportar recursos en aquests moments on la demanda és més elevada, perquè si no sempre hi ha qualcú silenciós que paga aquest dèficit i aquests pagadors són els aqüífers, que són els que realment s'ofereixen. Per tant, hem de tenir capacitat per aportar aquestes puntes i no fer malbé els nostres aqüífers.
2: Allà on la sobreexplotació genera unes conseqüències més negatives és als aqüífers més pròxims a la mà, que se salinitzen i n'empitjoren la qualitat.
1: I a la península continuen actius alguns dels incendis més importants d'aquest estiu. Continuen cremant, han deixat la primera víctima mortal. És un agent de la Unitat Militar d'Emergències, ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat i 3 militars més han resultat ferits. Tot això en un dia en què, a partir del migdia, part de les Illes Balears estaran en avís groc, la part més occidental de l'arxipèlag. A partir de les 12, Pitiuses i Centre i Ponent de Mallorca entraran en alerta per temperatures que poden arribar als 37 graus. Amb aquest punt arribem a les 10 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferram fort al bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Nej, men svirning.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Prop de 14.000 persones de les illes s'han beneficiat dels bons de la campanya de producte local del govern, amb un pressupost de 900.000 euros.
2: En total hi han participat 139 establiments i els 83.000 bons bescanviats han suposat un volum de ventes d'uns 1,8 milions d'euros. Per illes a Mallorca s'han bescanviat 70% dels bons, a Eivissa s'han superat els 5.000, a Menorca han estat prop també de 5.000 i a Formentera per sobre dels 200. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha fet avui un balanç positiu només per la injecció de dobbers als comerciants i també per l'estalvi a les famílies.
3: Que això també les ha permès donar-se a conèixer. És a dir, part dels seus clients habituals que han anat, altra gent s'ha acostat a les seves explotacions, ho ha anat a veure, i esperant que això també les representi futurs clients per fidelitzar el producte local.
1: No sabem quina quantitat d'aquestes compres s'han fet en efectiu o en targeta o altres mitjans de pagament, però el cert és que baixa l'ús dels doblers en efectiu a l'hora de pagar les tendes. Segons el Banc d'Espanya, la seva utilització ha davallat 2 punts en un any, però tot i això encara és el mètode més utilitzat entre consumidors.
2: L'any passat, el 2025, gairebé 6 de cada 10 clients varen optar per comprar els establiments físics en metàl·lic. El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assegura que els pagaments en targeta repercuteixen en els establiments i, de retruc, també en els ciutadans.
4: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
2: Els negocis més petits són els que tenen menys capacitat de negociació de les comissions en les entitats bancàries.
1: Més coses. El PP Balear demana al govern de Pedro Sánchez una resposta específica per als menors estrangers no acompanyats que arriben a les Balears. Els populars reclamen més control a les fronteres i que s'activin mecanismes de cooperació amb els països d'origen per promoure i prioritzar la reagrupació familiar.
2: La formació de Marga Broens ha registrat una proposició no de llei al Parlament en què exigeix a l'Estat espanyol que deixi de traslladar a les comunitats autònomes una responsabilitat que afecta, recorda, directament a les seves competències en matèria d'immigració, estrangeria també i control de fronteres. D'altra banda, assegura que l'emergència migratòria ja estructural a les Balears posa al límit, diu, el sistema de protecció de menors, ja que actualment les illes tutelen 897 menors, més del doble de la capacitat establerta.
1: I avui continua sent notícia la crisi humanitària a Ceuta. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha carregat contra el govern estatal per inacció, diu, davant la crisi migratòria de la ciutat autònoma. Vives reclama que es torni a la normalitat i ha posat avui un termini. Dona 30 dies.
2: I l'única forma perquè això passi, diu, és que retornin totes les persones migrants al Marroc. Vives ha assegurat que es desconeix realment quantes persones romanen encara a Ceuta, adverteix que la ciutat autònoma es troba en perill i obre la porta a recórrer a la justícia.
5: I hi ha un poder judicial que actúa de manera independiente, pero que también es poder del Estado. Y yo tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
1: Tot això mentre dura la reunió del president del govern, Pedro Sánchez, amb 7 dels seus ministres, per abordar la situació a Ceuta. Amb aquest punt arribem a les 11:04. És tot de moment. Més notícies a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Moltes gràcies.
1: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Informació de servei per qui ens escolti des del cotxe o faci comptes agafar-lo a les pròximes hores. Un incendi a un camió a l'autopista d'Andratx està provocant retencions que arriben o fins i tot a la via de cintura. Sala de gestió del trànsit de la DGT, Nelly García. Quina és la situació en aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia. Sí, en aquest moment continuaven retencions importants a l'autopista d'Andratx, en sentit Andratx, a l'altura del quilòmetre 12, per un vehicle incendiat que continua ocupant part de la via. Informar també els usuaris que la sortida 13 encara roman tancada al trànsit. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Bon dia, Ido. També avui és notícia que ha començat abans la verema de les Illes. Les fortes temperatures, les altes temperatures de l'estiu han avançat la maduració del rem. No obstant això, la indicació geogràfica protegida preveu una gran quantitat de rem que s'ha entrat fins ara i el seu bon estat sanitari, gràcies a la feina de prevenció feta per evitar plagues, com per exemple la del moscat verd.
3: El president de Vi de la Terra a Mallorca, Mateu Morro, ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí com les varietats de raïm autòctones responen encara millor a les elevades temperatures de l'estiu, tot i que no estan exemptes de les afectacions d'aquesta forta calor.
4: És una temporada peculiar. D'una banda, si fem una comparativa en els anys anteriors, se manté un cert creixement, és a dir, l'any passat ja hi va haver un increment, crec que d'haver un 6% en relació a l'any 2024, perquè l'any 2024 hi ha hagut una sequera molt forta. Llavors l'any passat ja va anar un poc millor i enguany se mantindrà, creiem, encara falta veure com acaba la verema, però creiem que se mantindrà aquesta producció.
1: I encara sobre qüestions relacionades amb el producte local i de la terra, prop de 14.000 persones de les Balears s'han beneficiat del bons de la campanya de producte local del govern, que comptava amb un pressupost de 900.000 euros. Avui s'ha fet balanç, hem sabut que hi han participat 139 establiments i els 83.000 bons bescanviats han suposat un volum de vendes d'1,8 milions d'euros per Illes. A Mallorca s'han bescanviat el 70% d'aquests bons, a Eivissa s'han superat els 5.000 i a Menorca han estat prop de 5.000. A Formentera, els bons bescanviats de la campanya de producte local s'han situat per damunt dels 200. En estatal continua la reunió presidida pel president del govern, Pedro Sánchez, en relació a la crisi humanitària de Ceuta, però també és notícia que tres persones han mort, una de les quals un menor d'edat, en un tiroteig a Isla Cristina, Huelva. Els fets han ocorregut aquest diumenge vespre. Dos encaputxats que anaven en motocicleta han disparat contra les víctimes i després han fugit. La Guàrdia Civil ha assumit la investigació per identificar els presumptes autors dels tirs i esclarir també el succés. En internacional, el manco de 9 persones han mort en els diferents atacs amb drons i míssils intercanviats per Rússia i Ucraïna durant les darreres hores.
3: Moscou ha denunciat un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra a la regió meridional de Rostov, mentre que l'ofensiva russa ha destruït un mercat del llibre a Kiev. El conflicte ha escalat en els últims mesos amb nous atacs de llarg abast sense avanços diplomàtics que condueixin a un eventual alto al foc.
1: Amb aquesta informació internacional arribem a les 12:04. Més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radyo'da. Sensel.com.
1: Canlı kol. İtu.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Ya se está húmedo.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia. Una nina de 2 anys i un nin de 4 han estat ingressats a 2 hospitals de les Balears en estat greu després d'ofegar-se en una piscina. Ambdós són turistes.
3: La nina francesa ha estat rescatada inconscient a la piscina d'un hotel de Cala Tarida, Eivissa, i està ingressada en estat greu a l'Hospital de Can Misses. El nin britànic s'ha ofegat a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença i ha ingressat en estat greu a Son Espases. En ambdós casos, els socorristes de les piscines els han hagut de fer les maniobres de suport vital bàsic.
2: Més coses encara en successos. L'incendi d'un camió a l'autopista d'Andratx continua en aquesta hora provocant retencions. Sala de gestió del trànsit de la DGT, Nelly García. Quina és la situació en aquesta hora? Bon dia.
4: Bon dia. En aquest moment continuem amb retencions importants a l'autopista Andratx, en sentit Andratx, a l'altura del quilòmetre 12, per un vehicle incendiat que continua ocupant part de la via. Informa també als usuaris que els altres carrils estan oberts al trànsit i que la sortida 13 també. Això és tot per ara. Bon dia.
2: Bon dia, Ido. També ens feim ressò avui de la incertesa de la plantilla del Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, per la finalització del conveni a finals d'enguany. El conveni no es pot prorrogar i els prop de 50 treballadors del Consorci denuncien que encara no saben quin serà el seu futur laboral ni tampoc quin model de gestió tindrà aquest servei.
3: És un servei de més de 20 anys d'experiència professional en els quals, segons dades aportades pel seu comitè d'empresa, s'han gestionat més de 114.000 casos de gestió de fauna. És per això que el comitè reclama una reunió urgent entre el govern i la Fundació Natura Park per definir el futur del COFIP i donar garanties a la plantilla. Ho explica la coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jéssica Solà.
5: És que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.

0: Mentre continua la reunió entre el president de l'executiu central, Pedro Sánchez, una reunió telemàtica sobre la coordinació de la crisi migratòria a Ceuta, amb 7 dels seus ministres, a les Balears, el Partit Popular demana a l'executiu central una resposta específica per als menors estrangers no acompanyats que arriben a les illes. Reclamen més control a les fronteres i mecanismes de cooperació amb els països d'origen per promoure la reagrupació familiar. El grup parlamentari ha registrat una proposició no de llei a la cambra en què reclama també la implicació permanent del Frontex a la ruta entre Algèria i les Illes Balears. I en estatal, Barcelona ha retut homenatge avui a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de fa 9 anys. Per primera vegada i de manera excepcional, l'acte ha tingut lloc a la plaça Sant Jaume i no al Pla de l'Os de la Rambla per les obres que s'hi fan.
1: Durant l'acte s'ha reivindicat la pau i el respecte. S'han qualificat els atemptats com un record trist i dolorós que forma part de la memòria col·lectiva. L'acte ha finalitzat amb un minut de silenci en honor a les víctimes que s'ha tancat amb un aplaudiment. Als atemptats de la Rambla van morir 16 persones i més d'un centenar van resultar ferides.
0: Amb aquest apunt arribam a la 1:04. És tot de moment. Aquestes i d'altres informacions ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. Iniciem la setmana amb una radiografia contundent sobre la desigualtat de gènere en les cures familiars a les Illes. Gairebé el 80% de les excedències no pagades per atendre's familiars les demanen dones, segons les darreres dades de la Seguretat Social de la primera meitat de l'any. Una xifra que preocupa enormement el govern i els sindicats, que adverteixen que la corresponsabilitat és encara una assignatura pendent a la nostra societat. També lamenta que aquests permisos no remunerats passaran factura al futur econòmic de les treballadores, rebaixant les seves futures prestacions, també les seves pensions de jubilació. Tot d'una en parlam, abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns, de 7 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic, titulars. Titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Dos infants en romanen ingressats en estat greu després d'ofegar-se a piscines d'Eivissa, Mallorca, amb dos incidents enregistrats en poques hores de diferència.
2: El primer dels incidents ha tingut lloc a primera hora a un hotel de Cala Tarí d'Eivissa, on una nena francesa de 2 anys està rescatada de l'aigua. Es troba a l'Hospital de Can Misses en estat greu. Poc després, a Mallorca, un nen britànic de 4 anys ha patit un contratemps similar a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença i roman ingressat a Son Espases.
0: La calor extrema d'aquest estiu obliga a avançar la verema a les Illes Balears, però el sector preveu una collita d'excel·lent qualitat.
2: Els cellers de la indicació Vida de la Terra a Mallorca ja han recollit més d'un milió i mig de quilos de raïm gràcies a la bona resistència de les varietats autòctones. Una producció semblant a la de l'any passat i de la qual destaquen la qualitat del raïm.
0: El govern demana moderar el consum d'aigua després que les reserves hídriques de les illes hagin davallat 6 punts durant el juliol.
2: Els aqüífers se situen al 39% de la seva capacitat, amb el Pla i el Migjorn de Mallorca com les zones més afectades per la sequera.
0: Continua la polèmica a Sant Antoni de Portmany per una exclusiva festa de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar en un espai públic natural com és la Pedrera de Can Coix. Anna Fernández, bon dia.
3: Bon dia. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament d'aigua en una festa per només 300 convidats, en què hi havia fins i tot un llac artificial. L'Ajuntament diu que no estava al projecte i mirarà si es pot sancionar, encara que ho dubta. Els socialistes critiquen que per 199 euros de taxa Sant Antoni permet que es faci el que es vulgui a l'espai públic. La festa egípcia va implicar dies de muntatge i molèsties pels vehicles pesants que pugen fins a la pedrera. L'alcalde ho dona per bo, no per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que el consistori va negociar amb els promotors.
0: I la situació de reserves hídriques, ho dèiem abans, a Menorca és la pitjor de les illes, amb un 34%. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat Ciutadella. Fanny Mateu, bon dia.
4: Bon dia. Ciutadella ha publicat aquest dilluns un ban amb les mesures d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només en circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell, Sant Lluís, Alaiores, Mercadal i Maó ja aplicaven les mesures restrictives que marca la situació de prealerta de sequera de l'illa.
0: En els esports, el Mallorca comença bé la temporada amb una victòria a casa, i també destacam que en natació tenim un subcampió d'Europa. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. És Hugo González de Oliveira, que aconsegueix la medalla de plata en el 200 metres estil de l'europeu disputat a París. En futbol, el Real Mallorca aconsegueix el primer 3 punt de la temporada, l'imposar-se per 2-0 al...
6: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Belén Roy, del canal 24 Horas de Televisión Española, y quiero mandar un beso muy fuerte a todos los oyentes de la mejor radio que hay, de la radio Artà Municipal. Un beso.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Hallo.
1: Una llimona natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les 3, moment per repassar alguns titulars d'aquesta jornada, d'aquest dilluns, de 7 d'agost, que passen per la desigualtat a les excedències per la cura de familiars. Saina Morales, bon dia.
1: Bon dia. Podríem dir que la corresponsabilitat no existeix. Són les dones. 8 de cada 10 excedències que es demanen a les Balears per cura de familiars són per part de dones, segons les darreres dades disponibles de la Seguretat Social. La responsable d'Acció Sindical i dona del sindicat Comissions Obreres, Cati Ginart, diu que el problema no és només que cobrin manco durant la seva vida laboral.
2: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sot temps, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o en excedències.
0: Estables dins la gravetat en les dues criatures que s'han ofegat avui de matí.
1: La nina francesa de 2 anys que s'ha ofegat a la piscina d'un hotel de Cal de Tarida roman ingressada a Can Misses. Està conscient i quedarà en observació al manco unes hores més. També roman ingressat en aquest cas a Son Espases el nin britànic de 4 anys que ha hagut de ser rescatat a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença.
0: La calor extrema d'aquest estiu obliga a avançar la brama a les Illes Balears.
1: Amb tot, el sector preveu una collita excel·lent de qualitat. Els cellers de l'indicació Vi de la Terra de Mallorca ja han recollit més d'un 1,5 milió de quilos de raïm gràcies a la bona resistència de les varietats autòctones.
0: Mentrestant, el govern demana moderar el consum d'aigua després que les reserves hídriques de les Balears hagin davallat 6 punts durant el juliol.
1: Amb aquests ascens, els aqüífers se situen al 39% de la seva capacitat, amb el Pla i el Mitjón de Mallorca com a les zones que estan més afectades a hores d'ara per la sequera.
0: De fet, la situació de reserves hídriques a Menorca és la pitjor de les illes, amb un 34%. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat Ciutadella.
1: Ha publicat avui un ban en les mesures que són d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només amb circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell, Sant Lluís, Aló, Es Mercadal i Mo ja aplicaven mesures restrictives per el pla de prealerta a l'illa.
0: Precisament, el malbaratament d'aigua està darrere la polèmica per una exclusiva festa a Sant Antoni de Portmany.
1: Es tracta d'una festa de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar un espai públic natural, la Pedrera de Can Coix. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament d'aigua en una festa només per 300 convidats en què hi havia fins i tot un llac artificial que l'Ajuntament diu que no estava al projecte i mirarà si es pot sancionar, encara que ho dubta. El Batle ho dona per bo, per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que el consistori va negociar amb els promotors.
0: I el govern estatal habilitarà 1.500 noves places d'atenció humanitària per atendre les persones migrants que encara continuen a Ceuta.
1: Un anunci que ha fet la ministra de Migracions i portaveu del govern, Emma Saiz, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Saiz ha assegurat que continuen treballant per posar a l'abast més espais d'acollida i que la col·laboració entre institucions és fonamental.
3: Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones. Y en ese sentido, les anuncio

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

llanterna de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna.

demano que res no aturi el teu camí franc i arribi sense cap entrebanc on la vida t'espera. No fos cas que el camí li fes basareda el teu àngel.

que carregat amb un manat de claus ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejat.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Gairebé un 80% de les excedències per cura de familiars les assumeixen les dones. Així ho reflecteixen les darreres dades disponibles de la Seguretat Social dels primers 6 mesos de l'any relatives a les Illes Balears. Aquests números preocupen el govern i els sindicats, ja que demostren que la corresponsabilitat és encara una assignatura pendent.
2: La responsable d'acció sindical i dona al sindicat Comissions Obreres, Cati Ginart, diu que el problema no és que les dones assumeixin les excedències i les reduccions de jornada, sinó que els homes no es fan càrrec de les cures. Aquesta estructura patriarcal, lamenta Ginart, repercuteix en el futur de les dones.
3: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sotens, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilació, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o en excedències.
1: Això coincideix el mateix dia que s'acaba de fer públic que el Ministeri d'Igualtat ja ha transferit a les Balears 2,8 milions dels 3.700.000 euros assignats a les illes per aquest exercici del Pla de Corresponsables 2026. És part del que financia la xarxa pública de cures amb actuacions i prestacions orientades a facilitar just la conciliació.
2: En concret, a finals de juliol es va fer efectiu el pagament de 2,8 milions d'euros i els doblers restants s'abonaran a partir de la segona setmana d'octubre. Segons delegació de govern, les illes són el primer territori que rep la transferència d'aquest exercici. La distribució de fons s'acorda a la Conferència Sectorial d'Igualtat i compta amb una assignació anual. El govern d'Espanya, a través dels pressupostos generals de l'Estat, aporta el 75% del finançament i el 25% restant procedeix de les comunitats.
1: I els prop de 50 treballadors del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears en reclamen al govern que concreti com es garantirà la continuïtat del servei a partir del 1 de gener. Els treballadors denuncien que quan manquen poc més de 4 mesos per finalitzar el conveni, encara no saben quin serà el seu futur laboral ni quin model de gestió tindrà el servei.
2: El conveni que permet a la Fundació Natura Parc gestionar el COFIP acaba el 31 de desembre i no es pot prorrogar. Després de 20 anys de col·laboració s'han gestionat més de 114.000 casos. Per això, la coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà, alerta que la incertesa de no saber com es gestionarà el servei posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial per la fauna de les illes.
4: És que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
1: I una trentena de lots d'obrers del programa Vacances en Pau han gaudit avui d'una jornada d'esbarjo a Marineland, on han pogut observar de prop la fauna marina just 15 dies abans de tornar als campaments de Tindouf, a Algèria. La presidenta de l'Associació d'Amics de Poble Sahrauí, Catalina Rosselló, ha fet una crida al resident de les Balears per acollir més infants durant l'estiu i arribar als 200 d'abans de la pandèmia.
5: Ja van coneguent, perquè n'hi ha que tenen televisió, i van coneguent els animals, imatges, però veure l'os, el natural, és una cosa que no oblidaran mai, perquè segurament no el tornaran a veure. En els campaments l'únic que hi ha és arena i calor.
1: Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Estau escoltant Ràdio Hortà Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Hortà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohortà.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: Gràcies, gràcies. Adéu.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
2: Bon dia. Situació preocupant de les reserves hídriques a les Balears, especialment a Menorca, que és la que viu el pitjor moment de les illes. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat Ciutadella.
3: Ara mateix està prohibit regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre. El funcionament de fonts ornamentals només en circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions del pous un 10%. Des Castell publicava el seu decret divendres prohibint regar les plantes no autòctones i fer-ho sempre amb degoteig i l'ordre de presentar plans d'eficiència als grans consumidors. Sant Lluís tampoc permet regar amb aigua potable i exigeix reduir un 20% les extraccions de pous privats. Entre els usuaris, majoritàriament, millora la conscienciació.
4: I hem de tenir cura perquè, si no, l'any que ve pues, serà pitjor.
5: Ara estem regant menys, molt menys.
6: Bueno, jo m'ho sembla exagerat, això no ha passat mai, jo no sé, l'únic que no sé fins quin punt és falta d'aigua, però jo crec que no fa cap falta, cada any estem igual.
7: Y desde siempre pues, ha habido problemas de agua en la isla y siempre intentamos pues, evitar un consumo de agua excesivo.
3: Mentrestant, el govern fa una crida a moderar el consum d'aigua, en especial a les zones més afectades per la sequera, com és el cas d'Es Migjorn i el Pla de Mallorca. Les reserves hídriques de les Balears van davallar 6 punts el mes de juliol i es van situar en el 39%. És el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat.
8: Necessitam per aportar recursos en aquests moments on la demanda és més elevada, perquè si no sempre hi ha qualcú silenciós que paga aquest dèficit i aquests pagadors són els aquífers, que són els que realment s'ofereixen. Per tant, hem de tenir capacitat per aportar aquestes puntes i no fer malbé els nostres aquífers.
2: A Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha presentat un habitatge emprat per fer-hi lloguer turístic il·legal. Els responsables afronten una multa que pot arribar als 275.000 euros.
3: L'expedient s'ha obert contra la persona que comercialitzava l'immoble des de l'any 2025, l'anfitrió, que l'havia anunciat a una plataforma de lloguer vacacional en línia, les persones que l'havien llogat i que participaven en la seva comercialització il·legal i també els dos propietaris. A més de la sanció econòmica, que pot ser de fins a 275.000 euros, el consistori també ha precintat l'habitatge com a mesura cautelar per evitar que es continuï llogant de manera irregular.
2: I també a Eivissa evoluciona favorablement la nina francesa de 2 anys que avui de matí s'ha ofegat a la piscina d'un hotel de Cala Tarida a Sant Josep de Sa Talaia.
3: Els mateixos socorristes de l'establiment l'han rescatada inconscient i li han practicat les primeres maniobres de suport vital bàsic. Llavors ha estat assistida i estabilitzada per l'equip mèdic del SAMU 061. Ara es troba estable i conscient a l'Hospital de Can Misses, on romandrà unes hores en observació a la unitat pediàtrica.
2: L'ús de dobles en efectiu va de davallada. Les darreres dades del Banc d'Espanya demostren que el pagament en metàl·lic als establiments físics s'ha reduït 2 punts en un any, però tot i això és el mètode més utilitzat entre els consumidors. El 2025, el 57% dels clients han optat per fer les compres al comptat, el 27% en targeta i el 15% en dispositius mòbils.
3: Malgrat aquestes dades, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, la PIMEN, calcula que a les Balears el percentatge de pagaments en líquid es pot situar per davall del 50%.
9: I que, per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió, al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
2: Són declaracions del president de la PIMEN, Jordi Mora. Així arribam a les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
1: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Fino.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Jornada negra a les Balears, un mort en un accident a Valldemossa, un possible accident laboral a Palma i dos infants greus per ofegament. Bon vespre, són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.

0: Un turista de 36 anys ha mort avui a Hora Baixa, Valldemossa, després que un autobús del TIP ha topat contra un fanal que ha caigut damunt el grup de persones en qui es trobava. A Palma, un home de 44 anys ha caigut d'un cinquè pis en un succés que la policia i l'Ibassal investiguen com un possible accident laboral. L'home ha estat traslladat a Son Espases i en un primer moment es trobava greu. I avui també estan pendents de l'evolució de dos infants que han patit ofegament a piscines. Una nina francesa de 2 anys que evoluciona favorablement i un nin que s'ha ofegat al Club Nàutic del Port de Pollença i continua ingressat a Son Espases en estat greu però estable. 3 successos greus en una jornada marcada pels accidents i en la mirada posada ara en l'evolució dels ferits. Però avui, dilluns, 17 d'agost, a l'informatiu vespre, tenim més titulars, que ara vos avançam amb Victòria Morell i que posa negre sobre blanc una realitat que ens fan fora de la corresponsabilitat.
1: Així és, bon vespre. 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars de les Balears les assumeixen les dones. La responsable d'acció sindical i dona al sindicat Comissions Obreres, Cati Ginart, explica que s'afegeixen problemes futurs.
2: A l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o en excedències.
0: I polèmica a Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar un espai públic natural com és la pedrera de Can Coix i que es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua.
1: L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament de recursos naturals en una festa només per a 300 convidats. El batlle Marcos Serra mirarà si es pot sancionar d'alguna manera el desaprofitament d'aigua, encara que ho dubta.
3: Que ho han dut a la xarxa d'aigües grises, no tinc més constància ara mateix de lo que ha fet i estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
0: I la Conselleria d'Agricultura cerca la via perquè el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, pugui seguir en actiu.
1: Assegura que des de fa mig any fa feina per trobar la fórmula per renovar el conveni. La coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà, alerta que la incertesa posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial.
4: El mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits.
0: I a la plana estatal, tensió entre el govern d'Espanya i el Ceutí.
1: El president de la ciutat autònoma ha acusat l'executiu de maquillar la realitat i la ministra de Sanitat, Mònica García, contesta que la resposta de Ceuta no ha estat àgil.
0: En cultura, vos acostarem una joia patrimonial i un tros identitari que explica com ha evolucionat Menorca des del segle XVI.
1: Sí, perquè els prestagers i els ordinadors de l'Arxiu Històric Municipal de Ciutadella amaguen més de 500 anys d'història. Martina Moyers, la responsable de l'arxiu.
5: Qualsevol persona interessada en la història de Ciutadella, de Menorca, o una notícia que va sortir en el diari en els anys 70...
0: I anem ara amb els esports. Parlem avui de natació, perquè Hugo González és subcampió d'Europa. Així és que arribes. Bon vespre.
6: Bon vespre. El nedador mallorquí ha aconseguit la medalla de plata en els 200 metres estils als campionats d'Europa de natació de París. En futbol, el Reial Mallorca ha començat el seu camí a segona divisió amb victòria per 2-0 al Reial Valladolid. Amb ella, Marta Cardona i Jordi Chamà han aconseguit la medalla de bronze al Campionat del Món del Japó i en tennis Jaume Munà ha estat convocat a la selecció espanyola per a l'eliminatòria contra Xile de setembre.
0: Gràcies, Cisco. Ens acostes aquestes i d'altres notícies de l'esport d'aquí a les 1:30 a les 7:30 i 34.

0: I potser ens repetim, però continua la calor i això és evident. Demà, per cert, torna l'avís groc a l'interior de Mallorca per temperatura elevada. Dani Capó, bon vespre. I què hem de dir si estem a mitjan agost?
1: Bon vespre, com anem? Sí, com a mínim aquest inici de setmana, clarament les altes temperatures seran les protagonistes. Avui, de fet, hem tornat a fregar els 40 graus, ha passat a Llucmajor. En vista demà segurament no arribarem a tant, però sí que podem superar igualment els 38. Demà tornarà a ser un dia molt de sol. Podem veure qualque pinzellada de Rigol Prim, però segurament poca cosa. El sol dominarà més que avui, fins i tot. Les temperatures, com han comentat, seran altes principalment a l'interior de Mallorca, on podem arribar a aquests 38 graus. També atenció cap a l'interior d'Eivissa, perquè pensam també s'han d'afilar bastant. I el vent, per la seva part, ho farà fluix un dia més, tant a Mallorca com a les Pitiuses, de Gregal i Llevant, per tant, d'aquestes tres illes. La mà anirà molt tranquil·la. En canvi, a Menorca sí que pot mojar una miqueta de tramuntana, amb intervals moderats, per tant, a la costa nord d'aquesta illa, per ventura, tenim la mà una mica més moguda amb Maró. Però entrem en general, demà, dia d'estiu de pla.
0: Gràcies, Dani. Doncs això, que no afluixa. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Maria Eugènia Quecles, Victòria Morell, Francesc Camàs i Lluís Fortesa, que és el control tècnic. Començam.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Malauradament, començam aquest informatiu amb un accident mortal a Valldemossa. Un autobús del TIP ha tomat un fanal que ha caigut damunt un grup de persones. El sinistre ha causat la mort a l'acte d'un turista sirià de 36 anys.
1: El SAMU 061 ha hagut d'assistir la seva parella, una dona de 30 anys que, a més de ferides, patia una crisi d'ansietat. L'equip mèdic també ha auxiliat la conductora, que ha tingut un atac de pànic.
0: I possible accident laboral a Palma. La policia i l'Ibassal investiguen la caiguda d'un treballador des d'un cinquè pis.
1: De moment, però, no se saben els detalls del sinistre, només que aquest home de 44 anys ha caigut d'un cinquè pis al carrer de Metge Josep Darder de Ciutat de Ves les 12:30 del migdia. Automàticament l'ates al SAMU 061 i l'ha traslladat a l'Hospital de Son Espases. La Policia Nacional ha assumit la investigació del succés, que apunta a un accident laboral. La policia local de Palma ha regulat el trànsit a la zona per permetre la feina dels serveis d'emergències. L'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, IBASAL, també ha obert una investigació per intentar aclarir les causes de la caiguda i està pendent de l'evolució de la víctima, que en un principi estava greu.
0: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat a les xarxes socials que segueix de prop l'evolució de l'accident i qui mostra tot el seu suport a ell i a la seva família, perquè, com deien, segueix l'evolució de l'accidentat. Cabré ha confirmat que ja han iniciat la investigació pertinent per aclarir les causes d'aquest accident. I, d'altra banda, evoluciona favorablement la nina francesa de 2 anys, que avui matí s'ha ofegat a la piscina d'un hotel de Calaterida, a Sant Josep de Satalaia.
1: Els mateixos socorristes de l'establiment l'han rescatat inconscient i li han practicat les primeres maniobres de suport vital bàsic. Llavors ha estat assistida i estabilitzada per l'equip mèdic del SAMU 061. Ara es troba estable i conscient a l'Hospital Can Misses, on romandrà unes hores en observació la unitat de pediatria.
0: La nina evoluciona favorablement i l'infant, que s'ha ofegat a la piscina del Club Nòtic del Port de Pollença, està ingressat a Son Espases i troba en estat greu però estable.
1: Els fets han passat al voltant de les 10 del matí. El nin de 4 anys i de nacionalitat britànica es trobava amb la seva família de vacances. Els socorristes li han practicat les primeres maniobres de reanimació fins que els serveis sanitaris l'han estabilitzat i ha estat traslladat a l'hospital.
0: I la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones a Menorca com a presumptes autores de narcotràfic i blanqueig de capitals. Ha estat en el marc de l'operació Tor.
1: A l'operació s'ha desmantellat 2 punts de venda de droga i s'han decomissat més de 230.000 euros. A més de drogues diverses, establerts a Sant Lluís, els presumptes narcotraficants servien la droga arreu del municipi, també a les localitats de Mó, Es Castell. El resultat ha estat la detenció de 4 persones i el desmantellament de 2 punts de venda de droga. En l'operatiu es decomissaren 237.000 euros en metàl·lics, 850 grams de cocaïna, 2 quilograms de marihuana, a més de 16 telèfons mòbils, 5 vehicles, un vaixell, una arma simulada i altres aparells per a la venda de droga.
0: Són pràcticament les 7 i 10 minuts, tot d'una. Obrim la plana laboral. Les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars a les Balears. És el que reflecteix les dades de la Seguretat Social dels primers 6 mesos de 2026 a les Illes. Una realitat que preocupa el govern i sindicats, perquè deixa palès que la corresponsabilitat és encara ben enfora. Tant l'executiu com Comissions Obreres lamenten que el fet que les dones accedeixin als permisos no remunerats té efectes en les prestacions i jubilacions, ho sap Carme Moreno.
2: La responsable d'Acció Sindical i Dona, el sindicat Comissions Obreres, Cati Ginard, diu que el problema no és que les dones assumeixin les excedències i les reduccions de jornada, sinó que els homes no es fan càrrec de les cures. Aquesta estructura patriarcal, lamenta Ginard, repercuteix en el futur de les dones.
3: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és

0: quan es tracta d'una excedència o permisos no remunerats.
1: Conciliar no es que las mujeres adapten el empleo a las necesidades familiares. Lo que tiene que significar esta palabra es adaptar la organización social y laboral para que mujeres y hombres puedan trabajar y cuidar en las mismas condiciones, cuidar en igualdad.
0: La directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral, Margalida Darder, explica que el govern de Marga Proens ha aprovat la llei de conciliació. Les Illes són així la primera comunitat a tenir una normativa pròpia en aquest àmbit. També han posat en marxa mesures per evitar que les dones hagin de fer renúncies dins l'àmbit laboral.
2: Que una excedència ha de continuar sent un dret i una opció personal, però el que no volem és que sigui una renúncia obligada per manca d'alternatives i que, més encara, que aquesta renúncia caigui sistemàticament damunt les dones. I que quan parlem de conciliació, pues, ho sentíem tots com una corresponsabilitat tant familiar com empresarial com social.
0: El govern també ha aprovat el Pla Autonòmic de Conciliació, que disposa de 70 mesures per facilitar les cures. Entre les mesures hi ha el nou xec en GUR. Altres mesures que s'han impulsat és l'ampliació de les places gratuïtes d'educació de 0 a 3 anys o el reforç dels centres de dia i també l'ajuda domiciliària.
3: Informació que vos avançam el mateix dia que el Ministeri d'Igualtat ha transferit a les Balears 2,8 milions dels 3.700.000 euros assignats a les Illes per aquest exercici del Pla Corresponsables 2026, que és part del que finança la xarxa pública de cures amb actuacions i prestacions orientades a facilitar la conciliació.
4: Els doblers restants s'abonaran a partir de la segona setmana d'octubre, segons delegació de govern. Les Illes són el primer territori que rep la transferència d'aquest exercici.
3: I d'altra banda, la Conselleria d'Agricultura assegura que la continuïtat del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, està garantida. El conveni que permet a la Fundació Natura Parc gestionar el COFIP acaba el 31 de desembre i no es pot prorrogar. Per això el govern treballa des del febrer passat en la renovació del conveni amb els treballadors de la Fundació Natura Parc i en l'adaptació dels estatuts del Consorci a la normativa vigent. Els treballadors denuncien que quan falta poc més de 4 mesos per finalitzar el conveni, encara no saben quin serà el seu futur laboral ni quin model de gestió tindrà el servei.
4: El govern assenyala que hi ha un punt de discrepància referent a la quantitat posada pels treballadors de Natura Parc en referència al lloguer de les instal·lacions. Tot i això, la conselleria afirma que si no hi ha acord activarà una via alternativa per garantir la continuïtat del consorci i la dels seus treballadors.
3: Els prop de 50 treballadors reclamen que es concreti com es garantirà la continuïtat del servei a partir del 1 de gener i denuncien que quan falten poc més de 4 mesos per finalitzar el conveni encara no saben quin serà aquest futur.
4: Aquest servei, segons dades aportades pel seu comitè d'empresat, és més de 114.000 casos de gestió de fauna. Per això alerten que la incertesa de no saber com es gestionarà el servei posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial per la fauna de les Illes. Ho explica la coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jèssica Solà.
5: Els que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
4: És per això que el comitè reclama una reunió urgent entre el govern i la Fundació Natura Parc per definir el futur de COFIP i donar garanties a la plantilla. Per la seva banda, la conselleria afirma que la possibilitat de tancar un acord està pendent de la resposta dels treballadors del COFIP a les darreres negociacions.
6: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Canviem de qüestió perquè el govern fa una crida a moderar el consum d'aigua, en especial a les zones més afectades per la sequera, com el Mitjorn i el Pla de Mallorca. Les reserves hídriques de les Balears varen davallar 6 punts al mes de juliol i se situaren en el 39%.
4: Una davallada que és normal per a l'època de l'any, segons ha explicat el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, en una entrevista a IB3 Ràdio, però que evidencia la necessitat de moderar

0: adaptar-ne al consum. Calafat ha explicat que el futur de la gestió hídrica a les Balears depèn de la desalinització per evitar sobreexplotar els aqüífers.
1: Necessitam aportar recursos en aquests moments on la demanda és més elevada, perquè si no sempre hi ha qualcú silenciós que paga aquest dèficit, i aquests pagadors són els aqüífers, que són els que realment s'ofereixen. Per tant, hem de tenir capacitat per aportar aquestes puntes i no fer mal dels nostres aqüífers.
0: Allà on la sobreexplotació genera unes conseqüències més negatives és als aqüífers més pròxims a la mà, que se salinitzen i empitjoren la qualitat. Allà on més baixen és a Mallorca.
2: Però és Menorca l'illa on pitjor estan les reserves hídriques. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat a Ciutadella, Fanny Mateu.
3: Ciutadella ha publicat aquest dilluns un ban amb les mesures d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només amb circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell publicava el seu decret divendres prohibint regar les plantes no autòctones i amb l'ordre de presentar plans d'eficiència als grans consumidors. Sant Lluís tampoc permet regar amb aigua potable i exigeix reduir un 20% les extraccions de pous privats. Entre els usuaris, majoritàriament, milloren la conscienciació.
4: I hem de tenir cura, perquè si no, l'any que ve, pues, serà pitjor.
5: Ara estem regant menys, molt menys.
6: Bueno, jo m'ho sembla exagerat, això no ha passat mai. Jo no sé, l'únic que no sé fins quin punt és la falta d'aigua, però jo crec que no fa cap falta, cada any estem igual.
7: Desde siempre pues, ha habido problemas de agua en la isla y siempre intentamos pues, evitar un consumo de agua excesivo.
3: El decret d'Esmercadal preveu que es puguin fer talls programats del subministrament o reduccions de la pressió si no es redueix el consum. Alaior només redueix els edificis públics i Maó, el primer en aplicar les mesures, prohibeix, entre d'altres, omplir piscines amb aigua de la xarxa pública.
2: En qüestions d'habitatge...

0: qüestions d'habitatge i territori, i és que amb aquesta situació de sequera de fons s'ha fet viral la polèmica a Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar a un espai públic natural com és la Pedrera de Can Coix i que es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament de recursos naturals en una festa només per a 300 convidats, Alberto Ferrer.
1: L'oposició socialista denuncia que per una simple taxa Sant Antoni permet que es faci el que es vulgui a l'espai públic. La festa egípcia va implicar dies de muntatge i molèsties pels vehicles pesants que pujaven fins a la Pedrera. Pilar Costa és diputada del Parlament.
2: Festes que, com dic, són un insult a la ciutadania per la mòdica quantitat de 199 euros. La primera pregunta que mos feim és si ara qualsevol vesí de Sant Antoni se'n va a l'Ajuntament i demana permís per celebrar el seu aniversari, per dir alguna cosa, si els hi donaran permís amb tanta facilitat.
1: L'alcalde ho dona per bo, no per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que l'Ajuntament va negociar amb els promotors d'Estats Units. Escoltem a Marcos Serra.
3: Jo estic content que se li puguen aprofitar aquests espais sense ús i sense molèsties pues, per donar sous en aquestes ONGs. Per 199 euros, evidentment, no, segons quina festa, no es permet fer. En aquest cas, com que era gent de fora, s'hi va exigir això i ho varen fer i crec que ha anat molt bé.
1: El Batlle mostrarà l'expedient en el que no ha intervingut cap altra administració, també l'oposició, i assegura que no incluïa en lloc un llac artificial, un malbaratament de desenes de tones d'aigua que mirarà si es pot sancionar d'alguna manera.
3: I estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara no tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
1: Però els socialistes també li demanen comptes per l'enèsima festa que es permet a Serenal, la darrera amb l'excusa de l'eclipsi. Aquell dia no hi havia cap policia local treballant. Pep Marí és portaveu dels socialistes de Sant Antoni.
4: El dia més important que hi ha hagut a Sant Antoni en quantitat de gent, hi havia 0 policies. I segons Moscosta, la regidora encarregada del tema estava de festa.
1: El Batlle assegura que la regidora hi va anar per feina i diu que si s'ha de reduir el nombre de festes ho farà escoltant els veïns, com aquesta que es va parar la música a mitjanit. També era benèfica.
0: Mentrestant, prop del 80% dels municipis de les Illes s'han adherit a les mesures de reconversió d'un habitatge que permet la llei de mesures urgents. Un document creat per afrontar l'emergència habitacional mitjançant l'oferta d'immobles a preus assequibles. Això posarà al mercat d'habitatge prop de 10.000 llars a preu limitat i està en vigor fins a l'octubre de 2027.
5: Entre les actuacions que s'hi proposen, una és la reconversió de locals comercials en habitatge. El director general d'Habitatge i Arquitectura assenyala que, tot i la reconversió, la llei diu que s'han de mantenir els equipaments. Per exemple, un local comercial pot ubicar-se a la planta baixa i a la primera i segona planta els habitatges.
6: Quan se tracta de canvis d'ús d'equipament privat amb habitatges de preu limitat o d'equipament públic, en aquest casos el que diu la llei és que també s'ha de mantenir l'ús d'equipament.
5: José Francisco Reynés Sánchez també explica que els municipis tenen autonomia per decidir si apliquen o no aquesta mesura i quines zones fer-ho segons el seu criteri.
6: Hi ha tota una sèrie de municipis que estan aplicant pràcticament totes les mesures, així com estan redactades a la llei. Altres que el que han fet ha estat adaptar-les a determinats nuclis.
0: I en el cas de Menorca, des del 2023 han estat 21 els locals comercials reconvertits en cases. El darrer municipi que s'hi ha adherit per transformar-los és Mercadal, Blai Barber.
7: El consistori mercadalenc permetrà transformar locals comercials en habitatges només als nuclis urbans d'Es Mercadal i Fornells, que és on es concentra més demanda per trobar un lloc on viure. L'Ajuntament s'ha acollit ara al decret de mesures urgents en matèria d'habitatge del 2023 del govern. Escoltam ara el batlle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
8: Han de complir característiques d'habitabilitat, requisits bàsics de ventilació, il·luminació i això, i després que després tindran un valor limitat. Si es posen a la venda, serà un preu tassat.
7: La reconversió de locals comercials no es permetrà a les urbanitzacions d'Es Mercadal perquè el consistori considera que tenen més oferta d'habitatges. Igualment, el padró ha crescut molt a les zones turístiques i un altre problema ara és la falta de transport públic tot l'any per donar serveis com, per exemple, les extraescolars que s'ofereixen dins el poble.
8: Clar, necessiten que els seus pares els aduguin o necessiten una línia de transport públic. A vegades no fan aquestes activitats perquè no poden venir fins aquí.
7: Segons la Conselleria d'Habitatge del Govern a Menorca, s'han reconvertit 21 locals comercials en habitatges, 7 a Alaior, 8 a Es Castell, 6 a Sant Lluís. A Maó també apliquen el decret en alguns carrers, però juntament amb Ciutadella han transformat negocis en cases, sobretot seguint les condicions que marca el seu Pla General d'Ordenació Urbana.
0: 7 i 24 minuts, escoltau l'informatiu vespre aquest 17 d'agost i ara obrim plana de turisme. Anem a Eivissa, perquè l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha precintat un habitatge emprat per fer-hi lloguer turístic il·legal. Els responsables afronten ara una multa que pot arribar als 275.000 euros.
5: L'expedient s'ha obert contra diferents implicats. La persona que comercialitzava l'immoble des de l'any 2025, en primera instància, l'anfitrió que l'havia anunciat en una plataforma de lloguer vacacional en línia, i també les persones que l'havien llogat i que participaven en la seva comercialització il·legal, i també els dos propietaris, a més, de la sanció econòmica que pot ser de fins a 275.000 euros, el consistori també ha precintat l'habitatge com a mesura cautelar per evitar que es continuï llogant de manera irregular.
0: I encara relacionat amb Eivissa i el turisme, els hotelers consideren que el model està canviant a l'illa, una caiguda dels visitants que venen en família, amb preus més alts i estades més curtes. Els empresaris s'han d'adaptar a aquest nou escenari. Els que més ho pateixen, David Ventura, són el sector de la restauració i l'oferta complementària.
9: L'ocupació hotelera enguany està en les mateixes xifres que l'any passat. Això sí, les estades són molt més curtes. Els hotelers tenen clar que aquest canvi de model ha vingut per quedar-se. Escoltem Santiago García, gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
10: Hi ha una certa tendència a curtar les estàncies mínimes. No pensem que sigui una circumstància que estigui passant només a Eivissa i Formentera, sinó que forma part d'un canvi d'hàbits de consum dels turistes quan planifiquen les seves vacances.
9: El turisme família està en retrocés i al seu lloc l'ocupen dos altres models, el del luxe i un turisme focalitzat en l'oci nocturn. Això castiga una oferta de restauració que fins ara estava enfocada al visitant de classe mitjana. És Miquel Tur, president de Pimef Restauració.
11: En part és degut a certs canvis que venim veient de forma estructurada en el seu model turístic, que el nostre client potencial doncs, a poc a poc està desapareixent i han arribat a Eivissa doncs, altres models turístics que ho estan substituint. Per altra banda, doncs, hi ha molts de restaurants a Eivissa i d'alguna manera doncs, les ventes es redueixen.
9: Els empresaris tenen clar que són canvis estructurals i que no tenen més remei que adaptar-se al nou escenari.
0: Fem ara una petita pausa, però no partiu, perquè tot d'una tornem amb el producte local.
12: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
13: Informatiu vespre. TV3 Ràdio.
0: Ja tornem a ser aquí, i un any més, i amb l'objectiu de fer visible el valor de l'artesania eivissenca, ja està en marxa al port d'Eivissa la 7a edició de la Fira Bioartesania, un espai en què els visitants podran trobar peces diferents fetes a mà, com espardenyes pageses, pintures o productes locals gastronòmics, com ens conta Ana Fernández.
14: Una fira en la que hi participen 19 artesans i on podem trobar pràcticament qualsevol producte artesanal, així com és el cas de les típiques espardenyes pageses. Olga Alcina, encordadora, explica que fer-les porta moltes hores de dedicació.
15: Fer escordellir a mà, que només fer escordellir per fer un parell d'espardenyes, jo gasto unes 18-20 braçades de cordellic, i una braçada és un metro i mig. pues a lo millor ja són 10 hores només fer escordellí, més unes 10-12 hores fer ses espardenyes.
14: En aquesta fira també hi ha una selecció d'obres de pintures fetes amb diferents tècniques. Aida Miró és pintora.
16: Tècnica mixta, con resina, hay pan de oro, hay algo de óleo también. Luego también tengo algunas impresiones en bolsos y serigrafías en camisetas.
14: Una de les novetats d'enguany són les peces decoratives fetes de ciment que fa Ana Verónica Delgado.
17: Mi producto no es un producto barato ni de vender como churros, pero el cliente que busca algo especial le llama la atención y para.
14: No pot faltar la gastronomia local, Jordi Tur.
18: Tenim la sal, que nosaltres ho fem amb condiments, tenim els picants, que tot ho fem a Jesús també de manera artesana, i saliolis naturals.
14: El mercat comptarà també cada dijous amb actuacions musicals de grups eivissencs.
13: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, actualitzant titulars, i avui un turista de 35 anys ha mort a Valldemossa després que un autobús del TIP ha topat contra un fanal que ha caigut damunt el grup de persones en qui es trobava.
2: A Palma, un home de 44 anys ha caigut d'un cinquè pis en un succés que la policia i l'Ibasal investiguen com un possible accident laboral. L'home ha estat traslladat a Soles Pases i en un primer moment es troba greu.
1: També estan pendents de l'evolució de dos infants que han patit ofegaments a piscines. Una nina francesa de 2 anys que evoluciona favorablement i un nin que s'ha ofegat al Club Nàutic del Port de Pollença i continua ingressat. Són espases en estat greu però estable. Avui també vos explicant que les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars a les Balears. És el que reflecteixen les dades de la Seguretat Social dels primers 6 mesos d'enguany a les Illes. Una realitat que preocupa el govern i sindicats perquè deixa palès que la corresponsabilitat és encara ben enfora.
2: La coordinadora de l'àrea d'Igualtat de Comissions, Marga Jiménez, assenyala que quan es tracta de permisos remunerats, com el de paternitat de 19 setmanes, els homes els agafen igual com fan les dones. La desigualtat es produeix, diu Jiménez, quan es tracta d'una excedència o permisos.
3: Conciliar no es que las mujeres adapten el empleo a las necesidades familiares. Lo que tiene que significar esta palabra es adaptar la organización social y laboral para que mujeres y hombres puedan trabajar y cuidar en las mismas condiciones, cuidar en igualdad.
1: I polèmica a Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar un espai públic natural, com és la Pedrera de Can Coix, que es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua.
2: L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament de recursos naturals en una festa només per a 300 convidats. Al Val, la Marcos Sierra mirarà si es pot sancionar d'alguna manera el desaprofitament d'aigua. Encara ho dubta.
4: Que ho han dut a la xarxa d'aigües grises, no tinc més constància ara mateix del que ha fet, i estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement sigui difícil perquè encara tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
1: La Conselleria d'Agricultura cerca la via perquè el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, pugui seguir en actiu.
2: Assegura que des de fa mig any fa feina per trobar la fórmula per renovar el conveni. La coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà, alerta que la incertesa posa en risc la continuïtat d'un servei públic.
5: És que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
1: I a la plana estatal, tensió entre el govern d'Espanya i el seu TIP.
2: El president de la ciutat autònoma ha acusat l'executiu de maquillar la realitat i la ministra de Sanitat, Mònica García, contesta que la resposta de Ceuta no ha estat àgil.
1: I en cultura vos acostarem una joia patrimonial i un tresor identitari que explica com ha evolucionat Menorca des del segle XVI.
2: Sí, perquè els prestatges i els ordinadors de l'Arxiu Històric Municipal de Ciutadella amaguen, atenció, més de 500 anys d'història. Martina Moll és la responsable de l'arxiu.
6: Qualsevol persona interessada en la història de Ciutadella de Menorca o una notícia que va sortir en el diari en els anys 70...
1: 7:33 i és moment dels esports.
0: Informatiu vespre. Esports.
1: I avui parlam de natació, perquè Hugo González és subcampió d'Europa, ni més ni manco. Xisco Ribas, bon vespre.
7: Bon vespre. El mallorquí Hugo González ha aconseguit la medalla de plata en els 200 metres estils als campionats d'Europa de natació de París. Ha aturat el cronòmetre en 1 minut 54 segons i 44 centèsimes, a només 2 dècimes de l'or i amb un nou rècord d'Espanya, una marca que a més el situa com la 6a millor de tots els temps en aquesta prova. És la 8a medalla de la seva carrera i la 4a en un campionat d'Europa. Escolta, Hugo González.
8: Agridulce, la verdad es que cuando venimos a la piscina queremos competir al máximo. Falta 2 décimas, pero bueno, es un récord de España por 2 segundos, nunca he nadado tan rápido, así que tampoco puedo quejarme. No me lo esperaba, si te soy sincero, así que muy contento. Y bueno, para mí, competir con Uber, que también he entrenado con él 3 meses, o con León en este caso, no ha podido estar, pero hubiera sido una carrera muy buena, pues es un honor, así que muy orgulloso de estar aquí segundo.
7: En futbol, el Real Mallorca ha començat el seu camí a la segona divisió amb victòria i a Somos. Uns primers 3 punts per als de Luis García, que es van imposar per 2-0 al Real Valladolid en gols de Pablo Torre de falta directa i també d'Antonio Raillo de cap a un corn. Escoltam el tècnic del Mallorca, Luis García, parlant del partit.
9: Le doy mucho valor porque no es sencillo, como bien dices, el haber descendido y el primer partido en casa, hacía un calor y una humedad tremenda. El primer tiempo no hemos estado todo lo precisos que nos hubiera gustado, hemos atacado para mi gusto demasiado rápido y hemos tenido demasiada pérdida, pero creo que segundo tiempo sí que nos hemos rehecho, hemos estado muchísimo mejor, con muchísima más pausa, más calma y encima hemos aprovechado situaciones a balón parado que son importantísimas en el mundo del fútbol hoy.
7: La plantilla mallorquinista gaudirà avui i demà de descans i començarà dimecres a preparar el partit de la segona jornada que es disputarà el dilluns que ve a domicili contra el Granada. I avui migdia la presidenta del govern, Marga Proens, ha rebut en audiència el president i el director de negocis del Mallorca. Andy Colbert i Alfonso Díaz han parlat amb la presidenta sobre el nou projecte del Mallorca segona divisió i també la voluntat de continuar fent créixer el futbol femení. Escoltam Alfonso Díaz.
10: Le hemos contado, ¿no?, la situación actual, que está claro que hemos descendido, pero que el proyecto sigue completamente con su rumbo, con una solidez total y con un apoyo completo y a largo plazo de la propiedad. Hemos hablado mucho del proyecto de fútbol femenino, en el cual está también muy interesada. Seguramente venga a conocer al equipo femenino, que esta temporada serán 2. Vamos creciendo, cada temporada iremos aumentando el número de equipos, que es un proyecto para nosotros con mucha relevancia y mucha importancia.
7: I ahir, a la primera jornada de la segona divisió, Eibar 1, Tenerife 3, Burgos 3, Córdoba 2, l'exjugador del Mallorca, per cert, Javi Llebrés, exjugador del Mallorca, va marcar el segon gol amb el Burgos, empat a 1 entre Girona i Leganés, i Las Palmas 2, Albacete 1. I avui es tancarà aquesta primera jornada de la Liga Hypermotion amb l'Sporting de Gijón Sabadell, que ara mateix continua amb empat a 0 al minut 37, i a les 9:30 del vespre tancarà la jornada l'Almeria i l'Eldenc. I pel que fa a la primera divisió, Racing de Santander 2, Villarreal 2 i Espanyol 3, Llevant 0. I avui a les 9 del vespre el Depor de la Corunya i l'Elx tancaran aquesta jornada. I fa unes hores l'Atlètic de Madrid ha presentat al Metropolitano un dels seus nous fitxatges, l'ex-mallorquinista Kangin Lee. Més futbol, el Porrera s'ha proclamat campió de la Copa Federació després d'imposar-se per 2-0 a l'ESA Eivissa i es classifica així per a la fase nacional. Escoltam el davanter del Porreres, Javi Sánchez.
11: Estamos conociéndonos todavía, pero el equipo ha respondido muy bien. Estamos físicamente cogiendo el tono para llegar a la temporada lo mejor posible, pero bueno, era un partido que no era un amistoso, es Copa Federación, y queríamos ganar y así hemos hecho. Ganando hoy queremos seguir avanzando rondas y hasta que donde lleguemos, pues bienvenido sea cada paso que demos.
7: Recordant que els equips que arribin a les semifinals disputaran la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. D'altra banda, l'UD Eivissa es va imposar per 5-0 a la penya esportiva en partit de pretemporada. El davanter de l'Eivissa, Javi Eslava, diu que les sensacions són bones.
12: Creo que estamos en el camino para llegar de las mejores condiciones a la jornada 1 contra Antequera, creo que es el objetivo. Asimilando cada semana lo que trabajamos, lo que nos pide el míster, intentar mejorar.
7: Demà l'equip viatjarà al País Basc per a disputar dimecres un amistós contra l'Arenas de Getxo i dijous contra l'Osasuna Promeses. En futbol sala, el Palma Futsal ha entrenat avui matí al pavelló Toni Pissà i demà viatjarà a Galícia per a disputar el primer dels 3 partits amistosos que jugarà en aquesta estada de pretemporada. Demà s'enfrontarà la selecció d'Indonèsia, divendres a l'Oparrulo i dissabte la final o el partit pel tercer i quart lloc al pavelló municipal de Noia. A més, el Palma ha conegut avui els horaris dels seus 3 primers partits de Lliga. La jornada 1 contra l'Indústries de Santa Coloma a domicili es jugarà el divendres 11 de setembre. La jornada 2, el Pozo Murcia, que visitarà Somos dissabte a les 12:30 del migdia. I a la jornada 3, el Xota a Somos també la disputarà el següent divendres a les 7:30 del capvespre. Per la mare de vela, perquè la mallorquina Marta Cardona, del Club Nàutic de Serenal, i el seu company Jordi Chamar s'han penjat la medalla de bronze al Mundial de la classe 470 mixt al Japó. Escoltant Marta Cardona en declaracions a IB3 Ràdio.
13: Estic molt contenta aquesta setmana. Ha estat una setmana amb unes condicions de vent molt canviant, no? I encara així hem pogut aconseguir un podi que s'ha valorat. Ha estat un mundial amb molt de nivell i ara ja pensant en el futur, molta feina per davant i amb molta gana de seguir lluitant.
7: En tenis, Jaume Monàs, convocat a la selecció espanyola per a la Copa Davis per a disputar l'eliminatòria contra Xile, que es disputarà al setembre. El santanyiner compartirà equip amb Rafael Jodar, Daniel Mérida, Martín Landalús i també Pedro Martínez. I d'altra banda, Núria Sagristà s'ha proclamada campiona d'Espanya júnior a Reus després d'imposar-se per 6-2 i 6-4 a Adriana Montlleó a la final. Escolta Núria Sagristà.
14: Bueno, pues la verdad que el primer set está muy cómoda, creo que las bolas nuevas me han favorecido bastante, he podido dominar bastante con la derecha. Y bueno, luego en el segundo set, como bien has dicho, he tenido algunas bolas de match point que me ha ido remontando. Y bueno, creo que luego en el 5-4 lo he sabido manejar bastante bien y nada, muy contenta del resultado.
7: I acabam en 2 apunts en bàsquet femení, victòria d'Espanya per 60-65 contra Alemanya en el primer test oficial en vista al Mundial, un duel en què, pel que fa a les jugadores balears, Aina Ayuso va aconseguir 6 punts, Elena Puello 4 rebots i 3 assistències i Alba Torrents 2 punts. I acabam comentant que l'handbol Mallorca ha fitxat el pivot Pep Pericàs.
1: Gràcies, Xisco. Fins aquí els esports. Ara fem una petita pausa, però tot d'una tornem a la darrera hora nacional i internacional i en les millors propostes culturals.
15: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Un dia més anem a la darrera hora a Ceuta perquè la tensió entre el govern d'Espanya i el seu TIC creix tal com passen els dies des que es va produir la crisi humanitària a la frontera amb el Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez mou fitxa i habilitarà 1.500 places noves d'atenció humanitària per atendre les persones migrants que encara continuen a Ceuta.
1: Ha fet la passa la ministra de Migracions, Elma Saez, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Saez ha assegurat que continuen treballant per posar a l'abast més espais d'acollida i que la col·laboració entre institucions és fonamental.
2: Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones. Y en ese sentido, les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario.
0: Aquest anunci no convenç el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Considera que els ministeris no fan res i reclama que es torni a la normalitat en un termini, diu, de 30 dies.
1: L'única forma, però, perquè això passi, considera que retornin totes les persones migrants al Marroc. Vives assegura que es desconeix realment quantes persones romanen encara a Ceuta. Adverteix que la ciutat autònoma es troba en perill i obri la porta a recórrer la justícia.
3: Hi ha un poder judicial que actúa de manera independiente, pero que también es poder del Estado. Y yo tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
1: Abans, el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presidit una reunió telemàtica de coordinació sobre la crisi migratòria a Ceuta amb 7 dels seus ministres, fet que encara ha molestat més al Partit Popular. Cuca Gamarra considera que Sánchez eludeix les seves responsabilitats continuant de vacances.
4: Basta ya de ningunear a Ceuta por parte del gobierno de España. Que basta ya de seguir de vacaciones con una agenda simple y llanamente de visitas ministeriales donde se pone una buena cara, donde no se atiende a nadie y no se da ninguna respuesta ni ninguna solución.
0: Mentrestant, el PP de les Illes demana al govern de Pedro Sánchez una resposta específica per als menors estrangers no acompanyats que arriben a les Illes. Reclamen més control a les fronteres i mecanismes de cooperació amb els països d'origen per promoure la reagrupació familiar.
1: La formació ha registrat una proposició no de llei al Parlament. La iniciativa també reclama la implicació permanent de Frontex en la ruta entre Algèria i les Illes. La diputada del PP a Balears, Cristina Gil, acusa Sánchez de traslladar a les comunitats autònomes responsabilitats relacionades amb les competències estatals d'immigració, estrangeria i control de fronteres.
5: Sánchez no puede seguir mirando hacia otro lado, mientras Baleares asume una presión migratoria que desborda nuestros recursos y que deja a los menores en una situación de extrema vulnerabilidad. Pedro Sánchez ha abandonado a Baleares ante una emergencia migratoria que ya es estructural y que está poniendo al límite nuestro sistema de protección de menores.
1: Gil adverteix que actualment les Balears tutelen 897 menors, més del doble de la capacitat fixada en 434 places.
0: I, mentrestant, 55 persones han arribat aquest dilluns a Formentera en dues embarcacions que han partit de les costes del nord d'Àfrica.
1: La primera ha estat interceptada de matinada per la Guàrdia Civil de la Pitiusa del Sud i la Unitat de Seguretat Ciutadana a prop d'Escaló. Hi anaven 27 subsaharians. Al migdia, la segona barca, amb 28 més, l'han trobada per la zona de S'Estofador. Amb aquestes, són més de 4.500 les persones que han arribat a les Balears per via marítima de manera irregular en guany.
6: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 7 i 47 i ampliem ara la mirada més enllà de les illes. Repassem altres notícies que marquen l'actualitat a l'àmbit nacional i internacional més enllà de Ceuta. A Isla Cristina, a Huelva, s'investiga l'assassinat a tirs de 3 dones. Una d'elles embarassada, l'altra és la seva mare d'uns 60 anys i una adolescent de 16.
1: Han estat tirotejades en ple carrer per 2 encaputxats que varen aconseguir fugir. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació, encara que tot apunta, segons la subdelegada del govern central, Maria José Rico, a una revenja entre famílies per narcotràfic de droga.
2: Apuntan hacia una posible, un possible ajuste de cuenta entre clanes, pero como le digo, no descartamos nada.
0: I segueixen actius alguns dels incendis més greus de l'estiu a la península i s'han cobrat la primera vida. L'incendi de les penyes de Riglos a Osca, on ahir va morir un bomber de Lume, en tombar el seu camió ja ha cremat més de 17.000 hectàrees.
1: Les pluges de les darreres hores han facilitat els treballs d'extinció i l'evolució és favorable. Tot i això, continuen tallades 10 carreteres i de 9 poblacions estan desallotjades amb més de 1.000 veïns sense poder tornar als seus habitatges. A Huelva s'ha aconseguit estabilitzar el foc de niebla i els evacuats han pogut tornar a les seves llars.
0: Però no només a Espanya, en plana internacional a Grècia, 2 persones han mort a conseqüència dels incendis a l'illa de Salamina.
1: Les autoritats preparen vaixells per evacuar prop de 40.000 residents davant la dificultat de contenir el foc a Bèlgica. S'enfronten a l'incendi més gran de la seva història. Les flames amenacen de passar cap a Alemanya, on ja s'ha hagut d'evacuar els veïns d'una localitat fronterera.
0: I les autoritats de Colòmbia han tornat a rebaixar 287 la xifra de morts pel sisme que va sacsejar al nord-est del país just fa una setmana.
1: D'altra banda, han elevat a 4.147 la xifra de persones ferides i les desaparegudes ascendeixen a 194. Una setmana després ja no s'espera trobar més supervivents entre les tones d'enderrocs.
0: I anem ara a conèixer com una trentena de nins sarauís han viscut el programa Vacances en Pau. Han estat una trentena de nins i nines que han gaudit avui d'una jornada molt especial en les seves famílies d'acollida a Mallorca. Els petits han visitat Marineland, on han pogut observar de prop la fauna marina, just 15 dies abans de tornar als campaments de Tindouf, Algèria. L'associació Amics del Poble Sarauí ha fet una crida als residents de les Balears per acollir més infants durant l'estiu i arribar als 200 d'abans de la pandèmia. Ens ho explica Laura Marcos.
3: Una xifra que ha anat davallant amb els anys fins a arribar als 36 d'enguany a totes les illes, 28 d'ells a Mallorca. La presidenta de l'associació, Catalina Rosselló, s'ha mostrat preocupada per aquest fet, però ha agraït a les famílies acollidores la seva col·laboració amb aquesta iniciativa solidària.
4: Ara ja van coneguent, perquè n'hi ha que tenen televisió, i van coneguent els animals, imatges, però veure'ls, el natural, és una cosa que no oblidaran mai, perquè segurament no el tornaran a veure. Els campaments l'únic que hi ha és arena i calor.
3: L'experiència dura 2 mesos, juliol i agost, però, com explica aquesta mare d'acollida, crea un vincle per sempre.
5: S'ha de negociar una mica tot, perquè... per trobar un equilibri, però la veritat és que ha hagut una evolució.
3: Il·lusionats i contents, i tot i l'emoció per veure els dofins, els lleons marins i els flamencs, la majoria dels infants ha coincidit, com calia esperar, que de les seves vacances a Mallorca el que més els agrada és estar en remull.
6: La piscina, playa y todos jugamos con niños saharaui, esto, todos.
7: La playa, la familia... comer, a jugar.
8: Aquí vamos a la playa, el campus, a comer comida no está en Sahara. Y también pescar y vamos en el barco.
3: El programa Vacances en Pau ha arribat enguany a la seva 39a edició a les Illes.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: I encetam la cultura d'aquest dilluns a les 7:52 a Menorca, perquè amb més de 500 anys d'història s'amaguen els prestatges i els ordinadors de l'Arxiu Històric Municipal de Ciutadella, un servei públic que és una joia patrimonial i al mateix temps un tresor identitari que explica com ha evolucionat Menorca des del segle XVI. Samata Human.
1: L'Arxiu Històric de Ciutadella ajuda els investigadors a cercar documents que daten des de l'antiga Universitat General i Particular de Ciutadella, el que seria l'actual Consell Insular. Però també hi arriben peticions de ciutadans particulars que volen saber més de la seva pròpia vida. Martina Moll és l'arxivera.
2: Qualsevol persona interessada en la història de Ciutadella, de Menorca, o simplement que té interès per conèixer la història dels seus avantpassats o la casa allà on viu, coses més mundanes o una notícia que va sortir en el diari en els anys 70.
1: Gràcies a un conveni signat amb el Consell, l'Arxiu Històric podrà avançar en la preservació dels documents que guarda, molts d'una fragilitat extrema que, com explica Martina Moll, exigeixen unes condicions concretes i estables.
2: El pòsit és allà on estan allotjats i guardats aquests documents. Ha de tenir una temperatura i una humitat constant durant tot l'any, perquè el paper requereix d'una temperatura i una humitat constant. No li agraden els fluxes, no? Els canvis bruscs, ben igual que les persones. És com un ésser viu.
1: Els darrers dos anys, l'Arxiu Històric Municipal de Ciutadella ha registrat més de 2.000 consultes del seu fons documental i bibliogràfic.

0: I no ens movem de Menorca ni de Ciutadella, perquè el teatre en petit format torna als carrers. El Teatre de Butxaca celebrarà els dies 25 i 26 de setembre la seva 14a edició, amb 11 peces breus que representaran en espais poc convencionals del centre històric.
1: Bars, comerços, la Biblioteca Municipal, Can Saura o altres locals es convertiran durant dos dies en petites sales de teatre, en una proposta que permet al públic anar recorrent Ciutadella mentre descobres històries de gèneres molt diferents. La programació inclou comèdia, drama, música i també propostes pel públic infantil. Divendres es podran veure 5 muntatges, entre els quals destaca Abril, L'Ascensor, Piano Man, Rumis o Codi Negre. Dissabte s'hi afegiran altres propostes i durant el matí hi haurà també dues representacions adreçades als més petits. La presentació del meu llibre i Salvem el Gat. Ho explica Toni Genera, organitzador.
2: 11 obres de teatre breu. Podrem veure obres de Mallorca, de Menorca, de Tarragona, de Barcelona. També tenim una reposició, Codi Negre. Com sempre, farem 6 funcions divendres i 6 dissabte vespre. I el dissabte matí farem 5 funcions de 2 obres infantils.
1: Una fórmula que arriba ja a la 14a edició i que enguany incorpora 2 novetats. D'una banda, la col·laboració amb el Festival Català Fil a l'Agulla, que durà a Ciutadella l'obra L'Ascensor. D'altra banda, la participació de l'Escola d'Art Dramàtic de Menorca amb una peça creada i interpretada pels seus alumnes. Dues aliances, ho veiem, que amplien la proposta del festival i reforcen l'intercanvi i la creació teatral.

0: Escoltam un poema musicat d'en Federico García Lorca, perquè la seva darrera entrevista assegurava que allò que més li importava era viure. Ho va dir el 10 de juny de 1936 en una conversa amb el periodista i caricaturista Luis Bagaria, publicada al diari El Sol. Només 2 mesos després, els feixistes li van robar la vida, només 38 anys, afusellat a Granada. Aquesta matinada es compleixen 90 anys d'aquell assassinat. 90 anys sense Lorca, però també 90 anys en què els seus versos s'han negat a desaparèixer.
1: I és que durant aquestes 9 dècades Lorca no ha deixat mai els escenaris ni tampoc la cultura popular. La seva vida i la seva obra han inspirat pel·lícules, concerts, muntatges teatrals i espectacles arreu del món. També artistes com Miguel Poveda, Belén, Amaya o Sílvia Pérez Cruz, que escoltan de fons, ha convertit els seus versos en música, mentre que Juan Diego Botó el va recuperar sobre els escenaris amb Una noche sin luna. A Mallorca, un dels autors que més s'hi ha acostat és Pep Tosar, que ha duit l'univers lorquià als escenaris combinant teatre, música i poesia. I el cinema també acaba de tornar a posar Lorca en primer pla amb La bola negra, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, inspirada en una obra inacabada del poeta i concebuda també com una reivindicació de la memòria històrica i dels amors homosexuals silenciats per la repressió. La cinta ja ha passat per Cannes i arribarà als cinemes espanyols el 25 de setembre. 90 anys, ho dèiem, després de la seva execució, Lorca continua sent cantat, representat i reinventat, però entre tants d'homenatges, potser el més essencial continua sent també el més senzill: tornar les seves paraules, obrir un dels seus llibres i llegir.

0: I la vàrem poder veure a Herois, Nashville i Scream. Parlam de l'actriu i també cantant. L'escoltam de fons a la banda sonora de Nashville, Hayden Panettiere, que ha mort aquesta matinada en 36 anys. Ara se n'investiguen les causes.
1: L'artista havia començat la carrera professional quan era tot just una nina. Els seus pares la introduïren en la indústria, de la qual en denunciar la pederàstia fa ben poc. I ho fou quan encara no havia fet l'any. Quan el tenia 4, ja actuava en telenovel·les, però va ser a Héroes, la ficció sobre superherois que vivien vides normals, la que la va catapultar a la fama mundial amb el seu personatge d'animadora d'institut, Claire. Les 7 temporades de Nashville, que mostrava les dificultats d'un cantant de country a la cèlebre ciutat de Tennessee, va aconseguir-li 2 nominacions als Globus d'Or.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetat.

Maria,

0: radyolarda. Sensel.com.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Esta radio, radio, Sunset
1: Yo, los call. ¿Y tú?

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: No hay rincón.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.